0: Jugando a raquechear a Vigo después de golear la primera jornada a Ceuta, e damando un técnico coque atopó a estabilidade. Carles Manso, o técnico andorrano que ten moi, moi, moi estudado a este Celta Fortuna de cara a cita de mañá.
1: Hem analitzat el primer partit contra el Cádiz, també algun de pretemporada i també de la temporada passada. Hem vist diversos partits perquè ja nosaltres vam jugar contra ells fa dues temporades a primera ref i mantenen un gruix de jugadors de llavors. També tenim l'experiència d'anar balaïdos i encaixar una derrota contundent on nosaltres vam patir molt en aquell partit, i a la segona volta sí que és veritat que ho vam poder millorar, i aquí, si no recordo malament, vam guanyar. Però evidentment tenen un equipàs, són molt joves, com bé dius, tenen un equip molt dinàmic, amb moltíssima qualitat, amb gent a dalt que és capaç de superar jugadors, d'eliminar-los, amb molt de talent, que estan entre el primer equip i el filial, i evidentment doncs ens tocarà viure des d'una altra estructura com aquesta setmana, perquè en principi venen jugant d'una mateixa manera com el primer equip i estan jugant amb tres centrals o amb línia de cinc, com ho vulguem dir, i això doncs evidentment ens farà adaptar una miqueta al nostre joc, però a la pretemporada hem tingut situacions, hem tingut escenaris com aquest, i la veritat és que han anat molt bé, i evidentment doncs amb aquestes particularitats que tenen ells, doncs intentarem fer el millor partit possible perquè sabem del seu potencial, però sabem que nosaltres també, si estem molt bé, doncs els costarà a guanyar-nos. Primer, és una mica particular el seu sistema, perquè amb aquest 5-4-1 o 5-2-3, doncs al final els salts de pressió són una miqueta diferents que quan t'enfrontes contra una línia de 4, i amb aquesta mobilitat que tenen ells, amb aquests jugadors tan poc detectables en diferents, bueno, en algunes zones del terreny de joc, doncs hem d'estar nosaltres molt precisos, molt bé en aquesta comunicació, amb aquest pas de marca, si hem de passar alguna marca o si hem de seguir a l'home. Aquí hem de ser molt precisos, hem de cuidar tots aquests detalls que ens puguin fer no repetir situacions que es van donar ja fa dos anys, tot i que quedi molt lluny, però sí que és veritat que nosaltres aquí tenim jugadors que van vivenciar això, que es van trobar en un escenari molt incòmode, i que evidentment doncs no ens volen trobar en aquesta situació similar perquè tenen el record d'un moment dolent. Però evidentment ho hem treballat aquesta setmana, hem intentat saber quina és la manera que podem pressionar bé, quina és la manera que podem defensar aquest joc tan vertical i tan dinàmic que tenen ells, sempre sent conscients que són jugadors amb molt talent, que són